0: 31. Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
1: Som en Jaume Gual, tercera generació al capdavant d'aquest restaurant típic mallorquí, del Port de Pollença. Vàrem obrir en 1962. Som la tercera generació i seguim amb la nostra cuina tradicional de cuina mallorquina en cuina de llenya.
2: Celler La Parra, la nostra grandesa, els nostres clients.

0: 1. Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
1: Rancho Grande. S'autèntica porcelleta negra mallorquina. Li duim a casa seva a qualsevol part de Silla. No vos oblideu del nostre restaurant a un marc incomparable i disfruteu de les nostres carns a la brasa i, com no, sa porcelleta. Dilluns tancat. Telèfon 971 85 41 21. Rancho Grande. Essència mallorquina a Son Serra de Marina.